0: La Ventana.
1: Radio Elche Cadena Ser 99.1.
2: Què fas este cap de?
3: Doncs festa.
2: I el següent?
3: Són festes també, què vols que li faça?
2: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
4: Talleres Ilicitano de Camiones.
5: Especialistas en reparación de vehículos industriales con un amplio horario de 8 a 22 horas ininterrumpidamente.
4: Estamos en Parque Empresarial Torrellano.
5: Y ahora concesionario oficial Ford Trucks.
4: Talleres Ilicitano de Camiones. Rapidez, eficacia y compromiso.
5: Búscanos en Google.
6: Atención.